Ah, una gaig vas muiet, Michel Bola, ma que Michel està, tots tens que m'ha d'ajudant a tu iet, ma que tens que m'anant, no m'han demanant.